listen to nobody but yourself. Bon dia, estimat Manu. Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni tampoc quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

Aquests són els nostres consells. Acné juvenil. La lletuga pot ajudar-vos de manera eficaç a combatre l'acné que afecta en els més joves. És tan senzill com bullir unes fulles de lletuga durant 10 minuts amb aigua. Després, deixeu que se refredi i colau. La lletuga és un excel·lent antiinflamatori, així que vos podeu beneficiar aplicant aquest líquid amb un cotó al matí i al vespre.

coneguem les nostres dites i refranys. Per Santa Llucia, minva la nit i creix el dia. El dia 11 de desembre és Santa Llucia.

a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i ses oientes de Ràdio Mortadà. I també el meu amic, el Peix Gros, el Mano Blanco, t'estim, amic, t'estim.

Aquests són els nostres consells. Parabrises sempre net. Una manera de mantenir en bon estat els parabrises del cotxe consisteix en controlar el desgast de les escobilles, que podrem controlar passant per elles un pedaç humit o un cotó empapat amb aigua un pic per setmana. També és un bon recurs introduir dins el depòsit de l'aigua de la límpia parabrises unes gotes de detergent rentavaixelles. Els nostres vidres sempre estaran impecables i això se tradueix en una millor qualitat de conducció.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de maig, tot l'any dura el raig. L'aigua de maig és la principal pel sembrat. Si plou per maig, la collita segura i els beneficis duren tot l'any.

0: fomentar la frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això ens ho hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... Bueno, que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

0: de Cádiz de Soya.
1: San Isabel de San Cudera.
2: Membronat de Son Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som en Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco
1: i a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!
3: Queda, que poco queda.

Aquests són els nostres consells. Fora formigues. Si les formigues ataquen les vostres plantes, perquè no apareixi més, recordeu rodejar regularment la zona d'enterra d'escocials en suc de llimona, sobretot a les èpoques en què més abunden les formigues.

Coneguem les nostres dites i refranys. Bon dia, Marc, i era Pere. Se diu referint-se en els que diuen coses fora de lloc sense estar orientats.

0: ng regalina sa kampanan.
1: Hindi, de Campos.
0: Son la fina de Campastilla.
2: Radio Murta, una radio d'aquí, fet

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministres

registre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 650304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Marbre fora lluentor. Si el marbre, mármol, del quarto de bany o de la cuina està deslluït i sense lluentor, apliqueu-li una capa de vaselina i deixeu actuar tota la nit. Al matí, tan sols l'haureu de polir amb un pedaç. Veureu com llueix.

coneguem les nostres dites i refranys. Beure molt i anar dret és raret. Significa que és molt difícil que no se perdi el control qui bou amb excés.

mig som en Jaume Sureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971.

Aquests són els nostres consells. Truita de patata. Vos quedarà més esponjosa si afegiu en els ous una mica de llevadura mentre els remeneu.

Hola, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar el meu amic i company en Mano Blanco. Pujar volums, que so, es ràdio morta. Mano Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut!

sempre a Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un sol

Aquests són els nostres consells. Cuidar els llibres. Si sou aficionats a llegir llibres i en teniu en quantitat, introduï entre les fulles de qualcun d'ells unes fulles de llorer. D'aquesta manera evitareu que els paràsits ataquin el paper i vos rompin els llibres.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui aigua boca aviat no omple i roman banyat. Vol dir que les feines precipitades no solen sortir bé.

un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talvides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talvides, sembrant futur des de 1910.

0: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla. El mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
3: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
4: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
5: Hola amigos y seguidores de Radio Murta en Mallorca.
6: Soy Leo Rubio.
5: Pues nada, mi más sincera felicitación y ojalá los que ya tenemos una edad como yo pudiéramos disfrutar de la buena música y la buena compañía de Radio Murta y también del amigo Manu Blanco, que siempre está ahí con esa gente. Bueno, pues un abrazo muy grande para todos, a mis paisanos de Jaén, residentes en Mallorca, y a todos en Mallorca en general. Un abrazo muy grande. Cuidaros mucho.

Aquests són els nostres consells. Mans aspres. No hi ha res millor que un remei natural perquè les vostres mans recuperin la seva pell fina i hidratada. Passeu per tota la pell de les mans la popa d'un mango, fruita tropical. Insistiu bé i deixeu que s'aixugui. Després aclariu molt bé amb aigua. Aixugueu les mans i veureu el resultat.

0: coneguem les nostres dites i refranys. Com el que ha de l'hortelà, que no robega sos ni el deixa robegar. Se'ls diu referint-se a aquelles persones que no saben fer bo ús d'aquella possibilitat ni permeten que un altre se n'aprofiti.
1: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, a quien tanto queríamos.

0: Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer, Can Matías Miquel. Comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635 39 11 45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635 39 11 45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gama alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: Allà a Llaotza, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella, on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí a Ràdio Murta.

0: Espectacle. És una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se acaban las vacaciones? Pues en el Club Escuela en Rabassa Ses Torres empieza la fiesta. A partir del 1 de septiembre arranca las actividades de la Asociación Gent Gran. Gimnasia, yoga, sevillanas, informática, baile en línea, baile de salón, baile bot, bingo y mucho más. Ya puedes inscribirte. Club Escuela en Rabassa Ses Torres.

0: segona lluita de Llorito.
1: Són de Vallbre de Maria de la Salut.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Aquests són els nostres consells. Rajoles brillants. Les d'esquarto de banyo quedaran perfectament netes si mesclau a parts iguals alcohol, rentavidres i aigua. A més, en sopaf de la dutxa, la brutó s'ablaneix.

coneguem les nostres dites i refranys. Bona casa, bona brasa. Vol dir que a les cases riques hi ha abundància i de tot.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Rentavidres natural. La brutó acumulada dels vidres se pot eliminar en ceba. Xapeu-la per la meitat i fregueu el vidre amb ella. Quan vegeu que està bruta, talleu una tallada i seguiu fent net el vidre. Veureu com queden perfectes, quasi sense esforç.

Forn de Sagreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sagreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sagreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.

0: todo irá bien.
1: Aquests són els nostres consells. Geleres perfectes. Les gomes de la porta de la gelera se conservaran en perfecte estat si les feinetes periòdicament amb aigua i sabó i les apliqueu un poc de crema rica en vaselina.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui molt abraça, poc estreny. Se refereix a la limitació de fer bé moltes coses a la vegada.

0: Ja.
1: En Joan, d'aquí de Serenals.
0: De Brissament, Rafael Cussol.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Porcelana groguenca. Si qualque peça de porcelana antiga ha agafat un to groguenc, diluï una grapada de carbonat dins aigua i deixeu les peces en remull un bon rato. D'aquesta manera, aconseguireu que torni a la seva blancor normal.

0: Muchas gracias, con todo respeto.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

coneguem les nostres dites i refranys. Ho diu i no ho fa. Se diu parlant d'un que amenaça, però que no compleix les amenaces.

0: soy Alfonso del Pondinca.
1: Soy Anarne de Palma.
2: Dona Nader, sen lloteria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Pell perfecta. Quan tingueu els cutis que vos estira o vermell, passeu-vos un cotó banyat amb infusió de tem. Notareu un gran alivi i la vostra cara ho agrairà.

Coneguem les nostres dites i refranys. No diguis mal del dia que passat no sia. Vol dir que mentre quedi temps a passar, se pot esperar un bon resultat.

0: Roma.
1: Sono Maria Antonia, da Porto Colón.
2: Sono Maria de Santa Margalida.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Hola, som en Damià Tomàs. Espero que als oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i al grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.
1: Lan Estudios, Lola Abstracta.

0: que soy.
1: Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. T'ho vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de sa illa i de ses illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

Aquests són els nostres consells. Aroma a ca vostra. Voleu un consell senzill per poder aromatitzar ca vostra? Tan sols heu de posar a bollir dins una cacerola un poc de cidre. Veureu com l'olor aromatitzarà ca vostra.

0: El Jaume del Terrenó.
1: Soy Isa, del Rafael Nou. No penséis que us volen més.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola, hola, sóc en Charlie Taylor i envio una forta ferrada i molt d'ànims a tota la gent que estàu escoltant Ràdio Murta. Podria

Aquests són els nostres consells. Bolsos de paia. Per fer-los nets o allisar-los, poseu-los damunt una superfície llisa, aguantant els cantons amb agulles de cap blanc. Després els abanyeu amb una esponja amb aigua salada i un raig de moniac. Deixeu-los aixugar a sombra. Veureu com queden perfectes.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua de març, faves, assaigs. L'aigua de març és l'aigua de les faves. En aquest mes agafen força i fan flor. Per l'abril fan bajoca.

0: de sorra que s'entén enverveinat.
1: El seu home és un bandarra tot el dia, va vengat.
0: I deu dir que fuma porros.
1: Que una bona l'ha armada,
0: ha enganxat sa filla d'esbala i l'ha deixat embarassada.
2: Què vol dir? Això va.
0: I no ho sé.
1: Això m'han dit.

0: Soy Brígida, llamo de András.
1: Son de María de Taz.
0: Son de María de Bulla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta